0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
2: Y con Tony López y la última hora de Alcaraz, Tony.
3: Que ha ganado esta noche el murciano a Jaime Faría en segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. Jugará contra Yibing Wu mañana viernes. Para hoy jueves tenemos los partidos de Buxa contra Sakatsume y de madrugada dos partidos complicados. El de Paula Badosa contra Coco Gauff y Jessica Bouzas contra Rybakina. Hay un sonido, el del presidente del Ceuta en el larguero con Manu Carreño. La crisis en la región ceutí afecta colateralmente también al deporte. Este es Lujay Amido.
4: Son personas, los jugadores, al final, el míster, tanta información, tantas noticias, pues evidentemente les afecta.
2: ¿Ha habido algún futbolista, presidente, que te ha dicho que no por la situación que se está viviendo ahora en Ceuta?
4: Uno no, 15 jugadores.
3: Y hoy hay fútbol en Anoeta a las 9 de la noche, Real Sociedad Celta, partido adelantado de la jornada 4 de Liga.
2: 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
5: Hoy por hoy Menorca, Jordi Rivera.
6: Hola, bon dia. Són les 8 i 20 del matí. Comencem aquí aquest repàs informatiu. Ho fem, com sempre, amb el temps que avui mos la traca Noelia García. Bon dia.
7: Bon dia. Avui dijous a la illa de Menorca continuem amb temps càlid i estable. Serà un dia de sol, predominant el cel clar o poc ennuvolat. Temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 32 graus a Ciutadella i 31 a Maó. Bufa vent de tramuntana amb poca intensitat. És una informació d'AEMET.
8: Proaocasion.com vos ha ofert la predicció del temps per al dia d'avui.
9: Atención Menorca, si estás pensando en cambiar de coche, este es el momento. En Proa Ocasión tienes vehículos revisados, garantizados y listos para entregar sin esperas. Coches como nuevos, a precios que sí encajan contigo. Ven a Proa Ocasión en el polígono de Mahón y sal conduciendo el coche que estabas buscando.
10: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
11: ¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso, para que cuando descanses, descanses de verdad. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60% en colchones y complementos de descanso de las mejores marcas. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es. Beds, el descanso de verdad.
12: En Ciutadella, Avenida Palma de Mallorca número 11, junto a Rotonda d'Escavall. Y en Mahón, Capifor 12, Polígono de Mahón.
13: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero. Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
14: Kia. Movement that inspires.
13: Ven a Ciras Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
6: El ple insular aprovava ahir la reforma de la llei reserva de biosfera per poder restringir l'entrada de vehicles a l'illa a partir de l'1 de juny de l'any vinent. La proposta va sortir en van gràcies a l'acord entre PP i PSOE després que s'aprovessin 10 de les 18 esmenes plantejades pels socialistes. El president del Consell, Adolfo Vilafranca, recordava al llarg del ple que aquesta modificació de la llei era necessària per no trobar-se amb problemes jurídics d'aplicació de la norma. El popular també destacava la satisfacció per un acord que s'ha tramitat des de Menorca, tot i que es podria haver fet des de fora.
15: La llei de reserva de biosfera ja existia, però no bastava per aplicar la limitació en garanties. Si la llei que han trobat hagués estat suficient per aplicar aquesta normativa, aquest tràmit, per què passam aquest tràmit nosaltres, que no és un tràmit precisament fàcil? És que és una cosa evident i de sentit comú. A més, com he dit, ho volen fer des d'aquí. Quan aquesta modificació l'haveren pogut impulsar directament a través d'un diputat a Mallorca. Però no, ho hem volgut fer bé i crec que estem contents de resultat.
6: El portaveu del PSOE, Eduardo Ropsi, remarcava la visió institucional de l'acord entre els dos grans partits i demanava que s'arribi a més enteses en altres temes.
16: Estem en un moment inèdit que hem forçat una negociació i estem satisfets d'haver acabat aquesta negociació amb un resultat que valoram positivament, però que no voldríem que aquest moment inèdit fos un moment únic. Us agradaria que si hem demostrat aquí lleialtat i una millora de resultat que sortirà d'aquesta sala, aquest èxit mos permeti ser optimistes i cercar els espais amb més temps, amb més calma, sense tanta pressió de rellotge, per arribar a acords.
6: Més per Menorca insistia en que no calia votar aquesta modificació i per això van votar en contra. Noemí García.
17: Avui venim a votar si és necessari o no tornar a modificar la llei Menorca Reserva de Biosfera, en aquest cas per limitar l'entrada de vehicles. Per favor, recuperin la seva proposta. Tercer paràgraf diu literalment la llei habilita es consell per limitar l'afluència de vehicles de motor a Silla. Ho diuen vostès mateixos. Per tant, no fa falta modificar la llei Menorca Reserva de Biosfera per limitar l'entrada de vehicles. La llei actual ja ho permet.
6: La consellera trànsfuga Maite de Medrano s'oposava a la proposta de l'equip de govern en considerar que obeix estratègies de la ultraesquerra.
18: No es bueno, es dañino, no es bueno para Menorca, ni para los menorquines, ni para el medio ambiente, ni para nada. Es una vez más rendirse a la ideología woke y de ultraizquierdas que lo basan todo en prohibir, en controlar, en sancionar, en vez de en enfrentar y arreglar.
6: Cal recordar que encara caldrà aprovar pel ple el reglament d'aplicació d'aquesta restricció d'entrada de vehicles. I entre les esmenes aprovades a la modificació de la llei de reserva de biosfera en destaquen vàries. D'entrada, la socialista Susana Mora formarà part de l'equip que representarà el Consell de Menorca al Parlament per defensar la proposta de la limitació de vehicles en lloc de la vicepresidenta insular, la popular Carmen Reynés. També es crea una comissió de seguiment de la limitació d'entrada de vehicles que es reunirà cada 2 mesos amb la participació de tots els grups del Consell, més la consellera no adscrita. Aquesta restricció d'entrada de vehicles serà recíproca amb les altres illes. Si els altres territoris insulars no posen problemes a l'entrada de vehicles de Menorca, s'actuarà en conseqüència. Ho explica Adolfo Vilafranca.
19: Que això no serà aplicable a residents d'altres illes en el supòsit que no s'apliqui també per a residents de Menorca. Hi ha una disposició transitòria que diu que si és aplicable també serà la regulació a Menorca per al resto de residents de Balears i si no, no.
6: El president del Consell recorda que encara cal aprovar el reglament d'aplicació al Consell i que tot s'aprovi al Parlament després. Allà espera mantenir la col·laboració ja aconseguida amb el PSOE en aquest tema.
19: Sí, de fet ho ha dit el propi portaveu del grup socialista. Aquest acord és positiu perquè es traslladarà, no ho dic jo, jo contesto. És a dir, m'acosta contestar per compte d'altres, però ja ho he dit, és a dir, aquest acord es traslladarà també al Parlament i, per tant, en principi hi haurà facilitat perquè també s'aprova la seva tramitació al Parlament Balear.
6: El Parlament Balear es vol que la llei es tramiti per la via d'urgència, el que hauria de garantir que el control de l'entrada de vehicles es faci ja l'estiu vinent. Centenars de menorquins al reu de l'illa van sortir aquest dimecres al carrer per mostrar el seu suport al poble de Ceuta, coincidint amb la jornada de mobilitzacions convocada a nombrosos municipis espanyols sota el lema Ceuta no está sola. Les concentracions van tenir lloc a la pràctica totalitat dels municipis de l'illa. Els ajuntaments de Los, Mitjor Gran, Ferreries i Sestell es van adherir formalment a la convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. A l'unes 200 persones es van concentrar davant el consistori. Ferreries va rebre la participació de la majoria de càrrecs del PP al Consell Insular. La mobilització també es va estendre igualment a Moix i Ciutadella, tot i que en aquests dos casos els ajuntaments no havien convocat oficialment l'acte. A la plaça de la Constitució de Moix es van reunir poc més de 200 persones, algunes amb banderes espanyoles, i es van sentir proclames com Ceuta és Espanya i Ceuta no es ven. A Ciutadella la concentració es va celebrar a la plaça d'Esport amb una participació més escassa. Sant Lluís, per la seva banda, va expressar el seu suport a Ceuta, però no va convocar concentració per la coincidència amb els actes de les festes del municipi. Tampoc és Mercadal, on el PP governa amb l'Entesa, hi va haver concentració. La convocatòria va estar envoltada de polèmica política. Els partits progressistes van rebutjar participar-hi perquè consideraven que la iniciativa de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies estava sent utilitzada políticament pel PP. L'atur registra una de freda i una de calenta a Menorca aquest mes d'agost, segons les dades del SOIP. D'una banda, l'illa tanca el mes amb 1.493 persones desocupades. Això és un 6% manco que fa un any. La qual cosa converteix Menorca en l'illa balear on més baixa l'atur en temes interanuals. Però atenció, perquè respecte al juliol, la fi del punt àlgid de la temporada turística passa factura. L'atur ha pujat un 4,8% amb 69 persones més inscrites a les llistes del SOIP. El sector serveis continua concentrant la majoria de desocupats, amb més de 1.000 persones, més de 300 només entre l'hostaleria i el comerç. A més, destaca un contrast preocupant per edats, mentre que la desocupació baixa entre els majors de 25 anys s'enfila més d'un 25% entre els que tenen manco d'aquesta edat. I un últim apunt, Ciutadella reobre el servei de platges adaptades a Sant Andreu després de reparar els danys causats per la rissaga del cap de setmana. La normalitat ha tornat a la costa de Ciutadella. L'Ajuntament ha informat que des d'aquest dimecres ja s'ha restablert completament el servei de platges adaptades, un cop s'ha col·locat de nou la passarel·la de fusta de Sant Andreu que havia quedat malmesa per la forta pujada del nivell del mar. Posem aquí punt i final aquest butlletí. Tornarem amb més notícies. Serà als informatius horaris i també al magazín Hoy por Hoy Menorca, que presenta i dirigeix aquesta setmana Edu Zendán. Fins llavors, bon dia.
20: 8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias, y empiezan a llegar los diputados al Congreso para una sesión que todo el mundo asume que no es una más. El gobierno se juega mucho en esta comparecencia sobre la crisis de Ceuta, en la que se están dejando muchos pelos en la gatera. Allí en el patio del Congreso está Josué Coello. Josué, buenos días.
21: ¿Qué tal, Aymar? Buenos días. Sí, estamos aquí en el patio del Congreso a la espera de que llegue el presidente del gobierno. Por ahora, tranquilidad aquí en la zona central del hemiciclo. Podemos ver algún ministro que ha entrado ya en la zona de Palacio, en la zona del hemiciclo, como Milagros Tolón, personal de Moncloa. Pero por ahora la cosa está tranquila. No tenemos pistas sobre cuándo va a llegar el presidente del gobierno. Suele ser cuando abren las puertas principales del patio del Congreso, la Puerta de Leones. Siguen cerradas, pero no creo que más de 10, 15 minutos tarde en llegar el presidente del gobierno, que vendrá acompañado de diferentes ministros. Así que, Aymar, aquí estamos en el patio del Congreso a la espera de que llegue Pedro Sánchez, a la espera de que empiece esta comparecencia.
20: Abrimos ahora mismo el pulso de Hoy por Hoy, pero antes. ¿Es noticia ahora mismo, Sara Canals?
22: Pues que hoy empieza el juicio contra el jugador del Real Madrid, Raúl Asencio, por compartir un vídeo de contenido sexual de dos chicas, una de 16 años, otra de 18, que no sabían que las habían grabado. La Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel, aunque está abierta a retirar la petición si las dos mujeres confirman en el juicio que lo han perdonado, como hicieron durante la instrucción. Él declara hoy por videoconferencia. El segundo titular del día en Estados Unidos. Tras firmar el acuerdo petrolero con Venezuela, Donald Trump ha asegurado que el país no está preparado para unas elecciones.
23: No creo que estén listos todavía. Los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el nuevo gobierno. Delcy está haciendo un muy buen trabajo y es muy respetada. Queremos eso, ellos quieren eso. Delcy quiere, pero no están listos todavía.
22: Y esto va en perfecta sintonía con la presidenta venezolana Delcy Rodríguez, que dice que habrá elecciones cuando se den las condiciones. Y por último, Aymar, Rusia responde a las medidas que impuso Alemania después de culpar a Moscú por el ataque fallido con drones en el aeropuerto de Leipzig. El gobierno alemán cerró la casa de Rusia en Berlín y ahora el Kremlin ha cerrado las 3 sedes del Instituto Goethe, organismo para la difusión de la cultura alemana.
24: ¿Tengo que ahorrar para invertir o tengo que invertir para ahorrar? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus expertos en soluciones financieras y de previsión que garantizan tu estabilidad económica con rentabilidad. Y sin tener que elegir, con Mapfre puedes ahorrar e invertir a la vez. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
25: Tiri, tiri, tiri. Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
26: Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo, no como la fórmula coche casa de línea directa, ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
25: Esta fórmula no se me olvida, seguro.
26: Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
27: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
28: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
29: ¿Qué al año serían? Uno, dos, tres...
28: Más de 2.400 euros.
29: ¡Ya me has descontado!
28: Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en Aldi.es. Aldi.
29: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
30: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
31: 56.878, serie 17.
30: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Bien jugado.
0: Páramo, ¿cómo estás?
1: Pues estoy divinamente y fíjate lo que te voy a contar, que me quedaba así un poco... ¡Ah! 9 de cada 10 personas que se van a la Mutua se quedan en la Mutua, 9 de cada 10, y piensas, por algo será, porque cuando estás a gusto en un sitio, tú te vas, te mueves de ahí, pues no te mueves. Y si este sitio se llama la Mutua, además, al irte a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, pues hay que llamar 91-555-5555. Irse a la Mutua es quedarse en la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
2: El pulso de hoy por hoy.

0: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
1: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
2: ¿Te apetece darte un buen homenaje y descubrir el auténtico sabor de Menorca? Ven a Satanca, el restaurante del Hotel 5 Estrellas Barcelona, en Viniancolla. Cocina mediterránea llena de sabor, elaborada con producto local. Pescados frescos, carnes a la brasa y verduras de temporada de nuestro huerto. Una propuesta gastronómica para disfrutar de la isla bocado a bocado. Reserva obligatoria en The Fork o llamando al 971-57-1700. Satanca, el auténtico sabor de Menorca.
3: ¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
4: Búscanos en beds.es.
5: Aquestes festes d'amor, deixa't sorprendre pels Mirador d'Esport. Gaudeix del nostre menú degustació especial per només 45 euros, amb una selecció de sabors pensada per celebrar les festes com es mereixen, amb unes espectaculars vistes a Esport d'Amor, disponibles dies 7, 8 i 9 de setembre. Més informació i reserves a reserves@restaurantmiradordesport.com. Mirador d'Esport, el sabor de ses festes amb ses millors vistes.
6: Eva, vine, te convido una pomada.
7: No, gràcies. Ho vull xalar tot, aquestes festes. Per això en faré molt poques. I les poques que faci, les vull fer del Turronero, que són les més bones.
6: Tens raó, són les millors d'amor. Anem al Turronero.
8: Hola, sóc en Víctor, del Turronero. Us desitjam unes molt bones festes de Gràcia.
9: Bones festes!
10: Des de la peixateria Sa Llotja us volem agrair la vostra confiança i vos proposam viure aquestes festes de la Mare de Déu de Gràcia amb família i amics, reunits a taula amb el millor regal de la mar, peix i marisc fresc d'aquí i de qualitat. Ens trobareu al moll de Llevant 113 del Port de Mahó i també al punt de venda del Mercat d'Espeix. Peixateria Sa Llotja, el sabor de la nostra mar a taula.
11: Atenció, atenció, 500 euros en premis estan amagats per Vinipreu.
12: Repartits 120 tiquets de sa sort de 25 euros. Només dissabte 5 de setembre. I això no és tot. Show cooking en Gastropau, mercat local, música i festa amb bon ball tenim i cantaires de mò. I firma amb els jugadors de bàsquet Menorca. Dissabte 5 de setembre, de 8 i mitja a 20 hores, al centre comercial Vinipreu.
11: Atenció, atenció, això ja fa olor a Gràcia.
13: Láser, el sonido de la vida.